Alexi e Marcus, il clom de la greina, Gevijau de Dursin et Elena Candinas, els on salidau in a massa persunas, ein special la Zoe, la Felicia, la Valentina et la Matthias Candinas. A quai è l'emprem dels zedels che se chanta co ein mia scatla. Us weiss, la fin de l'emissiun surveni in a persona ne ce ci ce esse participau vide quai concerts in Gevijau. Aun bialas fluras. Adossa sen las lingias de telefona viartas, sa e vus lais salidia a gevige vossa musica preferida 0800 20 20 30 0800 20 20 30.